0: una selección de muebles de exterior para disfrutar del buen tiempo. Te esperamos en Portic, calle Manacor 179, Palma.
1: Ven a Portic Muebles.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec. Primera pregunta. ¿Quién tiene el mayor stock de vehículos de ocasión de Mallorca?
5: Volkswagen Approved.
4: ¡Correcto! ¿Y qué es Volkswagen Approved?
5: El concesionario oficial Volkswagen de vehículos seminuevos y de ocasión garantizados.
4: ¡Muy bien! Y ahora por 100 puntos, todos los SUV de Volkswagen Approved disponibles en Amauto desde 170 euros al mes.
5: Saigo, T-Cross, T-Roc y T1.
4: ¡Eso es! El mayor stock de vehículos de ocasión de la isla lo tiene Amauto. Y están en...
5: Palma, Manacor y Sapobla.
4: ¡Correcto!
6: ¡Qué diferencia! Desde que remodelamos la cocina, al fin todo encaja.
7: ¿Y qué me dices del vestidor? Por primera vez, encuentro todo a la primera.
6: Ah, claro. Es que en Durán tienen en cuenta cada detalle.
7: Cocinas funcionales, armarios a medida, vestidores que lo hacen todo más fácil.
6: En Durán diseñamos espacios para vivirlos. Orden y confort en cada detalle. Durán, siempre cerca de ti.
8: En Mallorca no tienes que preocuparte por tu cabello. Ven a Clínicas Capilares IMD. Con una amplia experiencia de más de 25 años y un equipo especializado en el cuidado y regeneración capilar, IMD cuenta con más de 22 clínicas en toda España. En IMD sabemos cómo identificar el problema, tratarlo y ayudarte a recuperar tu mejor imagen. Visítanos en Carrer de Gilabert de Centelles 4. IMD, número 1 en tratamientos capilares.
9: Bueno, hay 45 minutos. El alcalde de Palma, ya lo han escuchado, Jaime Martínez, ha hecho balance de su gestión en el arranque del debate sobre el estado de la ciudad. Respecto al tema que más preocupa a los ciudadanos, respecto a la vivienda, las palabras de Martínez son previsiones. Un plan de vivienda que va a permitir la construcción de más de 1.000 viviendas asequibles en la ciudad, con una segunda fase que permitiría, 807 pisos adicionales a precio limitado y repartidos por 7 solares municipales. También ha destacado el alcalde los 8 proyectos residenciales estratégicos que van a permitir la construcción de 8.000 viviendas, de los cuales el 15% deberá ser cedido al ayuntamiento para vivienda de protección oficial. El ayuntamiento planifica, proyecta la construcción de más de 10.000 viviendas en la ciudad. Falta saber por cuánto, quién y cuándo. También para el alcalde, Palma hoy es una ciudad más limpia y más segura. Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Vecinos de Palma, buenos días, buenas tardes ya.
10: Sí, buena tarde.
9: ¿Cuál es el balance, cuál es su balance respecto al estado actual de la ciudad?
10: Bé, en principi hem escoltat un discurs molt exhaustiu, molt llarg, que si no el tenim escrit davant, pues és molt difícil arribar a valorar tot el que es diu, perquè és impossible retenir-lo de cap, 2 hores i mitja. Reconec l'esforç, però clar, perquè escolta, pues, encara és més difícil de vegades poder retenir les coses, això per un costat. I després, com a valoració general, jo crec que sempre que assistim en aquestes coses, igual si és ara o abans, assistim a una espècie de, dins la política, a una espècie de maniqueisme, no? El que governa sempre ho ha fet tot meravellosament bé i per l'oposició sempre tot està molt fet i la realitat és bastant més complexa que tot aquest tema. Hi ha aspectes que crec que han estat positius, no podem dir una altra cosa, però nosaltres, per exemple, podríem parlar de la compra de la finca de Son Quint, llargament reivindicada i que a la fi s'ha fet. També del fet que s'hagin tancat les pedreres i està pendent encara executar l'adquisició d'aquests terrenys, que també és un compromís que tenim damunt la taula i que encara no s'ha complit. També, d'alguna manera, en positiu, per la part molt directa que ens toca a nosaltres com a federació, pues el fet de que a la fi hi ha hagut un reconeixement d'utilitat pública municipal de les festes de l'Àngel de Sant Joan, que se'ns havia negat durant molt de temps, i fins i tot que tinguem una subvenció directa nominativa enguany, que en totes les dificultats de gestió, que no han estat poques, però d'alguna manera està ahí, s'està duint a terme, i que després de la darrera roda de premsa que varen fer per el tema de les subvencions, pues que realment poden constatar que s'estan fent certs esforços per poder sortir endavant i que les coses se puguin agilitzar. Després, enfrontant problemàtiques que tenen una llarga estructura, que és important, i que tampoc són problemes que s'hagin fraguat d'un dia per un altre, sinó que tenen un llarg recorregut i que en altres temps pues, també s'han deixat que ja passin. Això és un autèntic problema. Dit això, després ens enfrontem a una realitat que moltes vegades té la sensació de que no vivim a la mateixa ciutat, no? Dins en general, no? Perquè al final és un diàleg, aquest tipus de debats és un diàleg entre partits polítics en els quals la ciutadania se queda simplement com a mera espectadora i no hi ha realment una intervenció directa. Per exemple, el discurs d'en José Illa, el darrer que vaig escoltar, 0 segons dedicat a la participació ciutadana. I en aquest discurs, 0 segons dedicat a la participació ciutadana. Per tant, la
11: participació ciutadana
10: brilla per la seva absència.
11: Tenemos poquitos minutos hoy, Maribel. Vamos al presente. Dices que vives en una ciudad diferente a la que has escuchado hoy en el discurso de Jaime Martínez. ¿Cuál es la ciudad del alcalde y cuál es la suya?
10: Bueno, la nostra és una ciutat més empobrida, amb més dificultats, i no de... sobretot el tema de l'habitatge, que parlen de que ho solucionen, habitatge assequible és una paraula que sona molt bé, però com s'ha definit l'assequibilitat de l'habitatge? En base al mercat o en base a lo que és el salari majoritari de la població que habita la ciutat? Perquè si no tenim en compte el tema del salari, no? Que des del qual la participació ciutadana li podem posar damunt de sa taula, en realitat no estem parlant d'assequible, l'assequibilitat és una entelèquia, per exemple, no? O el tema de com queden les dotacions amb increments de població pels barris i el que ens volen són esoles dotacionals. Tot això són crítiques que nosaltres ja hem fet en distintes ocasions. I des d'aquí, torno a insistir, per nosaltres hi ha un element, una absència fonamental que defineix, que ve justament a definir la ciutat que habitem, i és que, d'alguna manera, els ciutadans organitzats no poden participar en algunes decisions, fins i tot de manera prèvia, i que s'entengui el vot com un xec en blanc. Mm. Perquè si realment poguessin escoltar paraules molt més concretes, de gent molt més propera i molt més concreta, segurament aquestes entelèquies que declaren intencions i que se farà tot bé, però que a l'hora de la realitat el ciutadà se queda una mica mirant i diu jo tenc una tasca permanent, amb el sou no arribo a res, m'he d'anar a viure un cotxe i una cara, totes aquestes circumstàncies se podrien incorporar i en podrien parlar. Crec que també hi ha un debat de fons. Qui governa no sempre és qui mana.
11: I qui manda?
10: En aquest moment el mercat.
11: Claro, estaba hablando de vivienda. Es cierto que cuando hablamos o cuando habla el Partido Popular de vivienda a precio limitado, vivienda asequible, es un precio que sigue marcando las directrices del propio mercado, ¿no? Y además, también nos preguntamos dónde está toda esa vivienda a la que llaman asequible, porque de momento los datos que ha dado hoy el alcalde, que son muy grandes, son proyectos de construcción de vivienda en algunos solares municipales. Claro, nos falta saber el cuándo, porque el cuándo es muy importante, porque el precio de la vivienda en esta ciudad sigue subiendo.
10: Bueno, un momento. En relación a construir en solares municipales, que en aquel caso estén hablando de solares básicamente dotacionales, que se recualifican a patrimoniales, y eso es molt més que construir habitación, porque es una realificación que tiene... en aquest tipus de terreny, el qual no ho sé, perquè de moment sí que és cert que la federació ho té en el jutjat, justament per la manera en com s'ha tramitat i perquè d'alguna forma eren solars, d'alguna forma obtingut gratuïtament, que tenia una destinació que era cobrir de necessitats i se decideix unilateralment, sense cap tipus de participació i sense seure'ns nosaltres a parlar per veure a on quins serien els solars més indicats, com se fa la dotació, quin tipus d'habitatge, perquè existeix l'habitatge dotacional, i aquest sí que seria interessant per tots els casos de màxima emergència, com desnonaments o gent que en aquest moment està en el carrer o situacions de més vulnerabilitat, d'això no ens hem segut a parlar. Nosaltres li hem fet una oferta, retiram el contenciós, si ens hem a parlar i pactam de quina manera podem donar resposta a necessitats amb uns solars que d'alguna forma són patrimoni de la ciutat.
11: Clar, este contencioso...
10: I que patrimonialitzar-lo d'una altra manera és per donar-lo als constructors perquè facin negoci durant 75 anys.
11: Por concretar, Maribel, este contencioso lo han presentado por los solares que forman parte del plan, el plan de vivienda, que son 7 en total, 7 solares municipales, sí. ¿O os referís a aquellos solares dentro de los proyectos residenciales estratégicos?
10: No,
11: que estaríamos hablando de Son Ximeli, Son Wells...
10: Sí, no, aquesta és una altra, perquè també les associacions aquí també estan demanant que se volen seure a parlar de com s'aborda aquests nous plans i quines característiques han de tenir els terrenys dotacionals i el que s'ha de fer en aquell també per donar sortida en els barris de l'entorn. Això tampoc ha tingut cap element participatiu. Però aquí ens estem referint concretament en el pla de xoc que afecta a una sèrie de solars que són dotacionals, eh? Uh-huh. Que és sol públic. No l'altre sol que és privat.
11: Por tanto,
10: sol públic.
11: Todos estos, todas estas viviendas que está proyectando el Ayuntamiento de Palma, que prevé, están en el aire absolutamente.
10: Estan en el aire per un costat, sí, perquè això és una realitat, i després perquè els dos solars, que no, en aquest cas eren patrimonials ja de l'Ajuntament, que sí que s'han cedit a constructors, bueno, hem estat escoltant notícies de quins preus s'estan comercialitzant els joguers, i indubtablement no estan a l'abast de salaris normal, perquè estan tot promocionant per lo que han llegit en premsa, per Madrid, per preus de 1.400 i 1.500 euros de lloguer. Per tant, a l'abast d'aquí.
11: Una última cuestión, porque nos queda un minuto, Maribel. ¿Va a incorporar el Ayuntamiento policías locales en los autobuses de la AMT? Esta medida, así a priori, ¿qué le parece? ¿Realmente hay, se ha incrementado la conflictividad en los buses?
10: Anem a veure. La conflictivitat s'incrementa en una ciutat més crispada, en una ciutat menys cívica, menys educada, en el sentit de que hi ha menys espais col·lectius i de promoció dels valors comunitaris i dels valors col·lectius, perquè se genera una cultura bàsicament molt més individualista. La conflictivitat no s'arreglarà perquè hi hagi policies en els autobusos i, a més, bueno, ara tindrem els autobusos, però en els barris entre les 7 de l'hora baixa i les 12 o la 1 de la matinada, ara en l'estiu, que és quan està en policia de barri, en aquestes hores no en tindrem de policia de barri. Mm. Perquè un policia de barri per al matí de 8 a 3, pues ja me contareu per què m'ho serveix.
11: Maribel, lo tenemos que dejar aquí. Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Palma. Gracias, como siempre. Un abrazo.
10: Vale, gracias a vosotros.
11: Gracias. En 4 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con el informativo Hora 14. Y hoy por hoy Mallorca vuelve mañana a su horario habitual a las 12:20. Aquí les esperamos. Adiós.
12: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
13: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. Centros comerciales Portopí y Fan. Infórmate en soloptical.com.
14: ¿Lo has visto por toda la isla y aún no tienes tu entrada? El Festival Mallorca Life Occidente está aquí, en casa. Los días 12 y 13 de junio. Aitana, Dani Fernández, Viva Suecia, The Prodigy, Cypress Hill. Entradas en mallorcalifefestival.com. Con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. Medio colaborador oficial, Los 40 Mallorca.
15: Rubio Produccions et porta d'aquest estiu farem un festival. Divendres 17 de juliol a Alcúdia, Joan Dausà.
16: Tothom em mira i ningú...
15: Divendres 7 d'agost a Campos, Sopa de Cabra. I dissabte 15 d'agost a Porreres, Figa Flowers. D'aquest estiu farem un festival. Entrades de tots els concerts a la venda a rubioproduccions.com.
17: Ver bien de lejos y de cerca sin gafas es posible. En el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas incorporamos las últimas innovaciones en lentes intraoculares para la cirugía de presbicia. Solicita tu cita en la web del Hospital Quirón Salud Palma Planas.
18: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Mallorca o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
19: En Muebles La Fábrica, estrenar sofá tiene precio. Por la compra de un sofá superior a 1.500 euros, te regalamos una televisión de 55 pulgadas. Sí, sí, has oído bien, gratis, una televisión de 55 pulgadas. Y además transporte y montaje gratis. ¿Te lo vas a perder? Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor.
20: Confiar en Juaneda Hospitales es lo mejor que podíamos hacer. La han operado con la última tecnología y nunca nos han dejado solos. Siempre hay alguien pendiente de ella y también de informarme a mí. ¿Cómo te encuentras?
21: En Juaneda Hospitales unimos tecnología con cercanía, empatía y cuidado. Porque curar empieza en cuidar. Juaneda Hospitales.
22: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
23: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
22: Si con las humedades te las tienes que ver.
23: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
24: Murprotec.
25: Park and Fly, aparcar y volar.
26: Ven, somos tu parking las 24 horas, los 365 días del año, en el mismo aeropuerto, con servicio de lavado de coches y taller de reparación mientras estás de viaje. Park and Fly, tu parking las 24 horas, no hace falta reservar, ven directamente. Cuidamos tu coche, infórmate en parkandfly.info.

0: Bones tardes, mallorquinistes. Desgraciadament, aquesta és la crònica d'una mort anunciada. És el resultat d'un suïcidi assistit. És sobre d'una negligència. Segurament hauria estat més productiu alinear jugadors durant la temporada d'una plantilla compensada que no esperar a que se alineasse los astros a darrera jornada. Mentre en el mercat invernal el Getafe, amb el límit salarial pràcticament agotat, sense duros, fitxava tres tipus un dimecres que ja eren titulars diumenge, ha acabat Europa. I nosaltres, que poràvem al darrer moment per dur el bombos i calumbes, hem acabat a segona. Quines coses. La veritat és que jo som molt dissabte no vaig passar nervis. Per què? Simplement vaig sentir ràbia i pena, molta pena. Ja vaig assumir descens la jornada anterior amb aquell paperot en la ciutat de València. Per salvar-se el Mallorca, com diu el meu amic Carlitos, el monologuista, que és un crac, a la darrera jornada necessitava guanyar l'Oviedo, que el Girona guanyés a l'Elche, que el Getafe guanyés a l'Osasuna i el Betis no guanyés en el Levante, que no hi hagués en Bossos a la via de cintura, que el lloguer baixessin a 500 euros, que un mallorquí no digués més però, i que en Abascal participés i avaliata de l'orgullo gay. Massa combinacions per una carta astral. Fa un dia un mallorquinista me va dir: Pep, és que si jo hagués de fer una quiniela, posaria aquí el resultat que mos salven. I jo li vaig contestar: i tu has acertat mai cap quiniela? I me va dir: no. Idò, ja tens la resposta. Tot un impossible. Quina temporada, Déu meu. Si muntam un circo, mos creixen els combullars. El darrer episodi d'una temporada convulsa i penosa. Venia a ser un cas com el d'en Dani Rodríguez, però al revés. Un se queixava de que jugués un jove abans que ell. I aquest pareix que li sabia greu que el vulguin posar abans dels joves. Zero ha portat. Això sí, sempre que en De Michelis ha creat polèmica amb algú, l'equip ha guanyat. Però no ha estat suficient, perquè a l'hora de la veritat han fet filla. L'herència d'en Jagoba, física, mental i de punts, també ha estat un lastre inassumible. Però tampoc tot és negatiu, mallorquinistes, mos han d'animar. El carnet serà més barato. Igual poden comprar un palco VIP i tot, ara que se quedaran buits. I sobretot, que el Mallorca torna, el Mallorca sempre torna. Viatjarem per Europa, Andorra concretament. Podrem anar com abans a comprar televisor, ràdio, cassets i rellotges. I també anirem al continent africà, a Ceuta concretament. I ja queda, sobretot, un dia menys pel pròxim ascens del Mallorca, perquè sempre torna el Mallorca. Això sí, per favor, que deixin d'una punyetera ballada de contermón milongas i modelos d'èxito i de prometre estabilitzar el club entre els 10 primers. El top 10 era l'objectiu, el top 10, perquè ara, com a molt, som el top 21. Entre els 21 o 22 primers pot ser que estiguem. Si s'haguessin gestat en el mercat d'hivern el que dissabte en policia i seguretat privada, un altre guell que entraria. No mos pot agradar menys l'equip ni el club que mos està quedant actualment. Si res ha de canviar, si tot ha de seguir igual, pot ser que el descens no sigui el pitjor. Se vende palco VIP. Ara segurament haurem de vendre els nostres millors jugadors i quedarà un sol A. I és que han de reconstruir això, no tenen molta credibilitat, perquè precisament són els que ho han destruït. Tornarem mallorquinistes, segur que tornarem, perquè el Mallorca sempre torna. Però a ustedes les pido, por favor, canvien la política deportiva i social o lárguense. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Nos queda un minutito para el final de programa. Hemos escuchado la firma de Pepe Esberro. ¿Alguno quiere dar un mensaje de ánimo?
2: Pues que no se tire, que está en ¿cómo es? En el Salto de la Belladona, ¿no?
1: Sí.
2: Que no se lance.
3: Pepe. Que celebraremos los villancicos este año de otra manera.
4: Esta tarde sí. Me voy a la Augusta a darte un abrazo y tranquila que salimos de esta. Hemos salido de otra, Pep.
1: Pues no hay tiempo para más. Nosotros nos marchamos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días en el Real Mallorca. Y sobre todo eso, yo creo que es coincido con vosotros. Lo primero es conocer el nombre del entrenador. Juan Fortunato, muchísimas gracias.
4: Hasta la próxima.
1: Gracias, Nacho.
2: A vosotros.
1: Gracias, Kini.
4: Igualmente.
1: Gracias. Hasta luego, Alberto.
5: Hasta luego, chao.
1: Con Juan Andrés Sánchez en el control técnico, llegamos a las 4. Adiós.
6: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto.